0: Ràdio d'Osona.
1: Ràdio Manlleu.
0: 107 FM.
2: Perdut un galo al que, i ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: Rodríguez Ortiz.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. Paral·lelament, la Fiscalia també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui de manera immediata l'amnistia als líders independentistes encausats. D'altra banda, també el Tribunal Constitucional començarà debatre els recursos sobre l'amnistia a partir del 22 de setembre. I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de la nova llei antitabac que ara iniciarà la tramitació parlamentària. La norma prohibeix fumar a les terrasses, platges, piscines públiques, instal·lacions esportives i també espectacles a l'aire lliure i amplia les restriccions als cigarrets electrònics i altres productes que continguin nicotina. També endureix les sancions i limita encara més la publicitat d'aquests productes. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, també es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, i també la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera. A més, encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. L'Ajuntament ha activat el protocol de protecció, ha apartat el monitor de les seves funcions i ha traslladat el cas a la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència. I 9 persones van resultar ferides, una d'elles en estat crític, després que una furgoneta volqués aquest dimarts a la tarda a la carretera C12, al terme municipal de Maials, al Segrià. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anda't a casa. Com tot i a la Roma no passa. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre a la ruleta la paca. El tete no es casa. Les coses

0: VIP 45. Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Zone Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 10. Són les 10. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'escriptor lleidatà Josep Vallverdú ha mort aquest dimarts als 103 anys. Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa una obra de més de 300 títols i el llegat d'haver creat el mític personatge del Rovelló, convertit en un clàssic per a diverses generacions de lectors. Al llarg de la seva trajectòria, també va destacar com a traductor, professor, poeta i autor de memòries i llibres de viatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença la sessió de control dedicant-li unes paraules.
3: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu de Sant Jordi.
2: L'any 2023, Catalunya va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes d'homenatge i aquest mateix any, volíem dir, havia publicat El retorn del Rovelló, la continuació de la seva obra més emblemàtica. I en clau política, Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea perquè considera que el Tribunal de Comptes està incomplint la llei d'amnistia, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que en va avalar l'aplicació. Juntament amb Toni Comín i Lluís Puig reclama que Brussel·les obri un procediment d'infracció contra l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la BP-1101 al Bruc obliga a tallar la carretera en tots dos sentits de la marxa. A més, es mantenen les afectacions per avaries a la B-221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú i també a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En el primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions i a hores d'ara hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Tortosa un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu per presumptes agressions sexuals a dos menors. Les denúncies presentades per dues famílies apunten a una agressió consumada i una altra en grau de tentativa. I això està fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11.
1: Són les 11. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera, independència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. I en la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, creador del mític personatge Rovelló, que ens deixava ahir als 103 anys, Illa li ha dedicat unes paraules al principi d'aquesta sessió de control.
4: Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
3: I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu regulat per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, i a la 2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a Sagrera i també continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons i registren retards a la línia R2 Sud. I els bombers continuen treballant en la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamall, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir al vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i en aquests moments hi queden treballant 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Són les 12.
1: Són les 12. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats. L'escoltem.
4: El govern parla a través de la seva acció i dels seus resultats. Els resultats de la consellera Mònica Martínez Bravo són excel·lents. Vostè fa una lectura negativa, probablement, des de la seva posició d'oposició, però deixi'm que complementi algunes de les coses que vostè ha dit. Mire, en aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns, quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
3: En la mateixa sessió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que hi ha un problema amb l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, que ha situat al voltant del 10%. Ha defensat la creació del Consorci d'Inversions i ha demanat a Junts que presenti propostes i aprofiti la seva influència al Congrés. Per la seva banda, la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha acusat Illa de callar davant el que considera una asfíxia per part de l'Estat i li ha reclamat que exigeixi al govern espanyol el compliment de les inversions pendents. I pel que fa a la mobilitat, es mantenen les afectacions per avaries a la B221 a Talavera, amb pas alternatiu per semàfors, a la Nacional 260 a Besalú, on també es dona pas alternatiu, a l'A2 al Bruc i també a l'A2 a Cornellà, on hi ha un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona circulen amb demores a causa d'un robatori de cable a la Sagrera. I també encara ara continua tallada la circulació de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, i encara hi ha retards també a la línia R2 Sud. I l'Ajuntament de Barcelona ha començat a instal·lar les peces del nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides 5, la de Vall d'Hebron, i la 6 de Vallcarca. I el membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, mort als 51 anys. La seva mort produeix un cop per la música en català després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.
2: Notícies en xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: siguis o no siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.

0: Són les dues. Són les dues. Ràdio Manlleu.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
3: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
1: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
5: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
6: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzada.
1: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
5: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
1: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
5: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
1: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
5: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
1: Als esports, Toni Castro, Alexander Sekuli, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
7: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekuli, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
1: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
4: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
3: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, la mitja dels últims anys d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
9: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
10: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
3: Però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots. Clar que sí, dins del marc de convivència hi ha un respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
9: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
0: Notícies en xarxa.
1: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
5: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
6: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
5: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
5: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
1: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
5: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida de 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
11: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
5: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
1: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a collir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
13: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
12: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
1: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
15: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
14: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la Biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
16: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
14: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
1: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la barema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
17: Aquesta matinada, Gramona ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta barema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramona, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
18: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
17: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la barema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de baremar ho fan de matinada.
1: I atenció si heu de circular aquest cap de setmana perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
19: Així ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
20: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
19: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
1: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
2: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
21: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
2: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona, perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
22: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
23: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
22: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
1: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa. Enric Ventura.
24: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
25: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'alt, com es diu, no?, en castellà.
24: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
1: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
26: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El pa en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
27: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que bé desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
26: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
3: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
26: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
1: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
4: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
5: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
6: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
5: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
1: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El 9FM, Caral Tàries.
7: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
8: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
7: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: Informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estragoscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins del 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitzanàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulic. El club vegenc ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau Francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco, y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 al segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada, un Reus que ja ha arrencat la pretemporada, i el nou entrenador, Edu Albacar, explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, i com a mínim igualar-lo, i a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 2:15 també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar. sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Nutrició amb Laura Crosas.
9: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recol·lecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
10: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
11: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
1: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
12: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
1: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
1: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida de la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
1: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai. Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogó. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
11: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
10: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
14: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
15: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
10: Però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
14: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
8: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme als Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
1: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també 1 miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
12: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat seguretat organitzada.
1: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: A Barcelona, aquesta matinada, s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
1: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost, els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca.

0: on la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina a zona universitària s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
2: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre, doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
1: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat. I Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
4: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
3: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
5: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
3: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
6: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramona, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
7: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
6: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
0: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem el Calderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la policia municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bonvilà, membre de la plataforma Salvem el Calderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.

0: menys.
1: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament. No? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
0: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Gairebé 3:45 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
5: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
4: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
3: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa, després d'un any d'obres de rehabilitació integral que han costat 1.800.000 euros. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta. Atenció, Ràdio Municipal de Terrassa, Enric Ventura.
6: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que, per motius d'aforament, sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
7: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'alt, com es diu, no?, en castellà.
6: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
3: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. Ho a Ulla i de Ràdio, Quim Gassó.
8: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El pa en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
9: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
8: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
10: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
8: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
3: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
11: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt Borrica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
12: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
13: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
12: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran properament.
3: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
14: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
15: Aquest any parlem de fira participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextes de participació ciutadana.
14: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'1.400.000 euros finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
3: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano, amb la Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Emma Roig.
16: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada a l'estiu.
17: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja sospira i moltes cares repeteixen i cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
16: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja situada a la Picòrdia.

0: casa de llunes.
1: Escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda. Ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Catiuscas o el recent Un Minut Estroboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
1: Li falta una capa de mel. Falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028, per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pasqual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un càrrec que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el quitzenàs Manresa ja té recanvi per Marc Castany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić. El club vegenc ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bouzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitja punta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco y nada, sí. Seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segon, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapidenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa i com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Com sempre, bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa admet que la manca d'inversions a l'estat de Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al consorci d'inversions per poder solucionar-ho. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front com a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president i la diputada de Junts, Mònica Sales. Els escoltem tots dos.
2: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
3: I efectivament tenim un problema amb les inversions, amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
1: I desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. Ha localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. S'han detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes a foc sota demanda a diferents entorns. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des de 2009 per homicidi. Més temes. En marxa el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona en la instal·lació de plaques de formigó. Els treballs entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en aquest tram que ha quedat afectat. I la cultura i literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú. Als 103 anys va morir ahir. El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions. Avui hem sabut que el seu llegat no s'acaba aquí. L'escriptor ha deixat un parell de títols inèdits i un tercer volum que, segons diuen els seus editors, té anotacions i intentaran acabar. La calor continua sent notícia aquests dies. A la tarda poden créixer nuvolades al Pirineu i al Massís del Port, amb algun ruixat, això sí, amb fang, com hem vist els darrers dies. La calor continua sent molt intensa en temperatures que poden fregar els 40 graus a Ponent. També es manté la xafogó al litoral i els avisos de calor nocturna a les properes nits, sobretot aquesta, important a les comarques del sud i a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4.
1: Són les 4. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un incendi de vegetació forestal al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, a Cervelló, mobilitza a hores d'ara 17 dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris. L'avís és de les 2 de la tarda. Protecció Civil ha enviat un SLR per ordenar el confinament a les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires d'aquest municipi. Afecta unes 300 persones. Es recomana tancar portes i finestres. I el Ministeri de Sanitat i els consellers autonòmics s'han reunit avui al ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb l'agenda centrada en dos temes destacats: l'aprovació de nous criteris comuns per mesurar llistes d'espera i l'anàlisi de la tramitació de l'avantprojecte de l'Estatut Marc de Sanitat. Les comunitats han demanat al Ministeri l'ajornament de l'aprovació dels nous criteris pel recompte i mesurament de les llistes perquè en volen fer una anàlisi més rigorosa. Mònica García és la ministra de Sanitat.
4: No lo hemos podido aprobar porque las comunidades autónomas nos han pedido más tiempo, estamos de acuerdo, les daremos más tiempo en septiembre. Creemos que todo esto que ya está consensuada, insisto, con sus equipos técnicos, podamos aprobarlo para que podamos reiniciar un nuevo Real Decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera que son de gestión y de competencia de las comunidades autónomas. Pero necesitamos saber, porque no es lo mismo saber cuánto espera una variz que cuánto espera un cáncer.
3: I Sumar ha anunciat un acord amb el PSOE per incloure una nova pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer al decret d'habitatge que prepara el govern espanyol. La podran sol·licitar els llogaters els contractes dels quals vencin el 30 de juny de 2028, un fet que amplia gairebé un milió de persones les potencials beneficiàries. El text inclou altres punts com la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions per posar fi, diuen, a l'ús fraudulent que se'n fa des del Ministeri d'Habitatge, indicant que el decret incorporarà altres propostes i s'haurà de votar, evidentment, al Congrés. I aquesta matinada ha començat la barema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels mesos previs i el posterior inici d'aquest estiu calorós han beneficiat la situació. A Agramona han començat a recollir el Chardonnay i continuarà els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han d'acollir sempre de manera més primerenca en aquesta barema. I parlem d'esports amb nom propi, Aleksandr Sekulić, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després de guanyar la Lliga Adriàtica amb el Dubai i de debutar com a entrenador a l'Euroliga. Més notícies en xarxa d'aquí una hora.

Tirabi.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop. Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: aconseguís.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La Comissió Europea afirma que correspon al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que recordem va avalar la llei d'amnistia. Un portaveu de l'executiu comunitari ha confirmat que Brussel·les ha rebut la denúncia presentada per l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra Espanya per no aplicar la llei. Tot i això, ha evitat pronunciar-se sobre el contingut de la demanda. Ara, Brussel·les examinarà, diu, la denúncia abans de prendre una decisió tal i com estableix el procediment. I el nou conseller de Drets Socials, Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat avui al Parlament fent una crida a la col·laboració entre administracions, agents socials i grups polítics per reforçar l'estat del benestar. Moreno ha assegurat que mantindrà les línies de treball impulsades per la seva predecessora, Mònica Martínez Bravo, centrades, diu, a reduir les llistes d'espera en dependència i discapacitat, a agilitzar el sistema de prestacions i combatre les desigualtats.
2: En aquests dos anys hem fet 3.200 places residencials de les 6.000 a les que ens hem compromès. Hem reprès la construcció de residències públiques després de 15 anys sense que la Generalitat de Catalunya construís cap residència pública. Hem abordat, efectivament, el primer govern que ha abordat la reforma de la DGAIA, que alguns, quan governaven, ara es queixen molt, però no la van reformar.
1: I estabilitzar l'incendi de vegetació forestal a Cervelló, que ha obligat a confinar dues urbanitzacions al municipi amb unes 300 persones. A hores d'ara mobilitza 8 dotacions terrestres dels bombers i 2 mitjans aeris. La cua, segons els bombers, ha quedat ancorada a la carretera al flanc dret en un camp d'oliveres i l'esquerra amb la línia d'aigua. I els Mossos han detingut un home que presumptament va agredir violentament a dues persones a l'estació de metro de Passeig de Gràcia el passat 12 de juliol. Les imatges de l'agressió es van fer virals a les xarxes. Entre elles es pot veure com el detingut colpeja amb duresa un home i una dona de 72 i 68 anys, respectivament. Tots dos van patir lesions menys lleu, tot i que en el cas de la dona cal esmentar que té la mandíbula trencada i podria haver de passar pel quiròfan. I parlem de la plataforma Salvem el Calderí, que ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures sota el lema Conservem els horts de Can Filosa per reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural de Mollet del Vallès davant el projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. L'Ajuntament fa unes setmanes va anunciar la creació d'aquest aparcament en capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys situats davant de la comissaria de policia municipal. La plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai.
0: Notícies en xarxa.

els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.

0: Són les 6.
1: Són les 6.
2: Ràdio Manlleu.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Hi ha un esfondrament sense ferits a hores d'ara al pou de connexió de les obres de soterrament de l'R2 que s'han passat una grua de grans dimensions i una altra maquinària pesada. L'incident ha obligat a tallar la circulació de trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu i això està comportant retards en el servei d'algunes línies de rodalies. També s'ha tallat els accessos als veïns i el transport públic a la plaça del 1er de maig a Nou Barris. Fa 11 dies han confirmat els companys de BTV que els tècnics estan avaluant la situació per aclarir-ne les causes. Arran de la incidència s'han activat diverses unitats de bombers i la Guàrdia Urbana que han acordonat la zona. L'Ajuntament, com us dèiem, assegura que no hi ha ferits ni afectació als blocs propers a les obres. I no deixem Barcelona. Aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i a concentrar la circulació en tots els sentits per la calçada costat muntanya. A més, fins al dia 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides 5 i 6. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
4: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
3: Més temes. Novetats en el cas de la mort d'Isaac Andic. Avui s'ha sabut que una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar dels Andic ha declarat als Mossos que la psicoanalista li havia encarregat buscar per a Jonathan Andic, el fill, rutes extremes i espais pròxims a precipicis, com si l'haguessin de tirar, amb l'objectiu de posar-lo al límit durant les sessions de teràpia. La testimoni va portar a la policia missatges i àudios que, segons afirma, acrediten aquests encàrrecs. La dona, de nacionalitat britànica i que treballa com a intèrpret, va declarar davant dels investigadors el 29 de juny i el 6 de juliol. La testimoni ha detallat que va fer la ruta a la zona de les coves del Salnitre de Collbató amb Jonathan Andic dues vegades. La darrera, per cert, va ser el 7 de desembre, just 7 dies abans de la caiguda mortal per un barranc de l'empresari. I 23a edició del Festival Arenys de Contes, que dona avui el tret de sortida a aquesta nit de sessions, que es faran des d'avui i fins al dia 26 d'agost, cada dimecres a la nit.

0: passa a Manlleu? Ho sents aquí?
1: Ràdio Manlleu, 107 FM.

0: Els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Infopodcast Manlleu.
1: Avui és dimecres 22 de juliol del 2026 i tal dia com avui, de fa 54 anys, l'any 1972, la publicació de la ciutat Comarca Sindical de Manlleu passa a dir-se Manlleu. Abans s'havia anomenat Comarca.
0: Infopodcast Manlleu. Una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts a l'Infopodcast. Avui us parla un servidor, Eloi Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que el carrer Enric de Laris, conegut històricament com el carrer del Cai del Ter, torna a ser l'escenari de la festa del Cai del Ter, que se celebrarà el pròxim dissabte 1 d'agost. La jornada organitzada per Xauxa, Els Arrels i el Casal Popular Baviera Baixa manté el format de l'any passat amb l'objectiu de fomentar la convivència al barri i començar a escalfar motors de cara a la Festa Major de Manlleu. Les activitats començaran a les 6 de la tarda amb tallers i jocs infantils. A 8:45 del vespre es farà el tradicional sopar popular. Els tiquets ja es poden comprar al Bar Brindis, al Guant, al Pub Xauxa o a la Baviera Baixa amb un preu de 15 euros per adults i 8 euros per infants. Un dels moments més esperats arribarà a 10:45 de la nit amb la segona edició de la Despenjada del Diamant, un espectacle de llum, foc i teatre que simbolitza el retorn del diamant del serpent a la façana del Boira Baixa. L'acte compta amb la participació de la Comissió de Festa del Serpent, la Colla de Diables i Tabalers dels Serpents de Manlleu i el Teatre Centre. La festa acabarà amb un concert en acústic de Jordi Ginesta en una jornada que compta amb la col·laboració dels veïnats, els establiments del carrer i diverses entitats de la ciutat. I canviem de tema perquè el primer equip femení del Club Patí Manlleu continua perfilant la plantilla per a la nova temporada amb l'objectiu de mantenir el bloc que li ha permès competir entre els millors equips de l'hoquei lliga femenina. El club anuncia la renovació de Flor Felanini, Núria Garciolo, Abril Alonso, Sara Panilla, Queralt Ferrer i Judit Sierra, que continuen vestint la samarreta quadribarrada. Una de les renovacions més destacades és de la portera, Abril Alonso, la manlleuenca que va completar una gran temporada encaixant només 47 gols a la Lliga i sent una peça clau en els quarts de final de la Copa de la Reina, on el Manlleu va posar les coses molt difícils a les campiones de la competició. També seguirà Núria Garciolo, una de les jugadores amb més projecció de l'equip. En només 19 anys va disputar 23 partits i va marcar 10 gols, convertint-se a la tercera màxima golejadora del conjunt dirigit per Maria Díez. Per la seva banda, Flor Felanini continua portant experiència i qualitat després d'una temporada en què va signar 9 gols i 6 assistències. El club també ha confirmat que continuaran Sara Panella, Jordi Sierra i Caral Ferrer, que reforcen un projecte que vol continuar fent un pas endavant. Aquestes renovacions s'afegeixen les de ja anunciades de Blanca Angril, Tània Pedrosa i Mireia Codinac. L'hoquei lliga femenina començarà a finals d'octubre, un cop finalitzada la World Roller Games, previstos per al mes de setembre. I com sempre us comentem, la farmàcia de guàrdia de demà, dijous 23 de juliol, que serà la farmàcia de l'Avinguda de Roma 100-102. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, Eloi Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: Quina és la millor cançó de la història?
0: Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: se van.
1: Siguis on siguis.
2: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
1: RadioManlleu.cat.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight.
1: Doncs sí, nova edició del VIP 45. Amics, amigues, què tal, com estem? Com prova? Nova edició d'aquest espai, doncs, que recorda les cançons dels 70, 80 i 90 durant una hora i en aquesta sintonia, en aquesta ràdio. Qui farà aquesta feina? Jo mateix, Josep Lloret. Tot un plaer estar aquí amb vosaltres una vegada més, tot escoltant cançons d'autèntic luxe. No hi ha dubte, doncs, que aquesta noieta, l'any 1988, va triomfar moltíssim amb això que es deia Give me your body, dona'm el teu cos. Arribava directament des d'Alemanya i es deia Dana Kay. Així comencem, doncs, aquesta nova edició durant una hora repassant les cançons que més ens agraden i que tants records i bons records ens porten. Així que, doncs, amigues, amics, comencem aquesta nova edició del VIP 45. Som-hi!

a Culture Beat, ara mateix amb Mr. Bean directament des d'Alemanya també. D'aquells records de l'Eurodance més trepidant dels 90 sonant ara mateix aquí, en el VIP 45.

0: a ballar el ritme i el so de F.R. David, aquest home doncs, que arribava directament des de França. I una cançó que va ser una de les més escoltades a les discoteques també i a la ràdio en aquell moment. Era inicis dels 80. Quina gran melodia aquesta de F.R. David.
1: A Viu 45.
2: A vegades també punxem els discos a 33.
0: I van avançant els minuts aquí en el VIP 45, ara mateix amb una de les cançons de Paul Lekakis. La recuperem de mitjans dels 80, amb un ritme trepidant que es deia Boom Boom, Let's Go Back to My Room.

0: 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
1: Ens agrada escoltar, recordar, recuperar aquelles cançons que varen ser èxit en els 70, en els 80 i en els 90. Això és el VIP 45, és aquesta la feina doncs, que fem en aquest programa de ràdio per recordar i escoltar cançons com, per exemple, aquesta dels americans Cool and the Gang, una banda que després de 40 anys encara continua en actiu, evidentment amb nous membres. Però això sí, amb aquella essència doncs, que continua estant viva de Cool and the Gang amb una cançó ja coneguda com és el Ladies Night. Això remunta a principis de 80, una d'aquelles cançons que va marcar el ritme i l'estil del moment. I com no pot ser d'altra forma, aquí en el VIP 45, de nou la recordem.

0: Bet 45.
1: Som a la meitat de trajecte a l'equador del programa i ara mateix sonant ja aquí en el Bet 45 l'americà, el DJ americà Armand Van Helden, un dels grans dels 90 i que nosaltres ara mateix recordem després d'aquell de Funk Phenomena. Arribava cançons i èxits com aquesta que ara escoltem, You Don't Know Me. Alguna cosa com Tu a mi no em coneixes. És així? Armand Van Helden.

0: Queda't amb mi aquesta nit. Stay with me tonight, una de les cançons de l'Havana Patty Ryan, que malauradament ja ens va deixar. I d'aquesta forma, doncs, nosaltres l'hem tornat a escoltar i a recordar aquí en el VIP 45. Ens agrada fer-ho.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Anem per més cançons, anem cap als 90 amb Venga Boys. Una banda que arribava des de Holanda, carregats de ritme, molt i molt de ritme.

0: No n'estic segur, però crec que aquest va estar l'últim i darrer àlbum de Lime, de Dennis i Denise. Es deien igual, eren una parella que arribaven directament des del Canadà amb les seves cançons i les seves melodies i èxits com aquesta cançó que hem escoltat. Take the Love, agafa el meu amor. O prema el meu amor. Esgarrapant els minuts aquí en el VIP 45, saludar a tota la gent que ens escolta a través de les diferents emissores que emeten aquest programa arreu de Catalunya i també a Andorra. Això és el VIP 45.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: I en tenim bon coneixement que cada vegada som més els amics i les amigues doncs, que connecten amb nosaltres per tornar a conèixer i recordar aquelles cançons dels 70, 80 i 90. Tant és així que ara mateix ens situem a finals de 70 amb una formació britànica amb autèntica història. Estic parlant de la banda de Rick Bailey, Lynn Colley i Robbie Harris. Estic parlant dels Delegation, una banda d'èxit. Doncs, ara mateix amb un àlbum que hem recuperat que es diu Oh The Bee i que recull cançons com aquesta que ara mateix estem escoltant, You and I. Amb ells, doncs, iniciem ja la recta final d'aquesta edició del VIP 45. Que bona és la cançó, l'escoltem!

0: Josep Lloret.
1: Amics, amigues, senyores i senyors, hem arribat ja al punt final d'aquesta edició del VIP 45. Marxem, esgotem, doncs, els darrers minuts d'aquesta edició, però marxem amb una de les cançons que recordarem ara mateix d'una de les bandes tan conegudes com són Fan Fan, i una de les cançons que recuperem és el Give Me Your Love, amb una versió remix molt especial. Que sigueu feliços, us emplaço, doncs, a una nova edició i en aquesta sintonia. Que vagi, doncs, molt i molt

El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants,

per botons. En Pasqual és en tot original com cal.

fem-n'hi huet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.